0: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
1: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Els 40.
1: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell.

S'han d'allà per tota Catalunya i Andorra. És dimarts, 19 de maig. Escolta'm, i temperatures que a partir d'avui van a l'alça. De seguida en parlarem, eh? Farà caloreta aquests pròxims dies. I a més, doncs, algun que altre ruixat, però farà solet. Bé, de seguida concreto molt més de tot plegat. Abans, és important que ens quedem amb la cançó més important d'aquesta setmana. Amb el número 1 dels 40, arriba des dels Estats Units d'Amèrica. No és la primera vegada que fa el cim de la nostra llista. I sembla que aquest últim àlbum que ha publicat és tot un as a la seva màniga i que estàvem esperant amb candeletes, sobretot els més fans. Estic parlant de la Taylor Swift. El número 1 dels 40 aquesta setmana és per aquest Open Light de la nord-americana.

0: cada matí tu pares l'alarma.
1: Nosaltres
0: posem els èxits. Anda ya Cataluña, amb Víctor de la Torre, als 40.
2: Es la vida de hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Juan Magán y Omar Montes, ayer la vi. 10 i 11 minuts al matí, atenció, perquè el temps d'estiu sembla que ja treu el cap, eh? Després de dies moguts, hem tingut ruixats, tempestes força irregulars, també alguna aiguat important, per exemple, ahir a la Costa Brava, també a la zona del Penedès, i fins i tot a Barcelona sembla que el temps fa un gir ben clar. Aquest dimarts encara repetirem algun xàfec de tarda, sobretot a la zona del Pirineu i al nord-est, amb alguna tempesta intensa i alerta del Meteocat inclosa per pluja forta puntual. Això serà la meitat nord. Però tranquil·litat, eh? La majoria del país dominarà el sol i la calma en aquest dimarts. Ara sí, la gran notícia de la setmana. Pugen les temperatures i pugen amb ganes, eh? Dia rere dia, el mercuri anirà escalant posicions amb un ambient cada cop més càlid. A partir de mitjans de setmana parlarem ja d'un autèntic temps d'estiu, amb màximes de 30 graus a l'interior, fins i tot els primers 35 graus d'aquest any a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Valors entre 5 i 10 graus per sort del que tocaria per aquesta segona meitat del mes de maig. En definitiva, ens espera el sol, anticicló i calor. En pocs dies, pas directe cap al temps d'estiu. Ara mateix repassem algunes temperatures. Mira, tenim 14 graus a Andorra la Vella, 16 graus ara mateix a Tortosa, 11 graus a Ripoll i 19 graus a aquesta hora a Tarragona. Atenció, perquè arriba el grup que s'anomena Tura. Així és com s'estrenen els 40 amb això que porta per títol On aniràs?

0: Aquí estàvem brillant com mai al costat de la Rihanna i aquest Shine, l'Arquet Diamond. Per cert... Ja està tot a punt a Barcelona, eh? Efectivament, la famosa casita de Bad Bunny ja llueix completament muntada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a només uns dies del seu primer gran show a la capital catalana. L'escenografia, que ja s'ha convertit en un dels símbols d'aquesta gira, ha començat a despertar expectació entre els seguidors i curiosos que passen per la zona i, de fet, estan inundant la xarxa amb fotografies i ja somien amb el que està a punt de passar, eh? El fenomen del porto-riqueny aterra amb una cita doble a casa nostra. 22 i 23 de maig, dues nits que prometen ser històriques, amb entrades exaurides, ràpidament, i una cita entregada al ritme de Bad Bunny. Compte enrere activat, muntatge en marxa, i la ciutat de Barcelona i tota Catalunya preparada per vibrar amb la música del porto-riqueny, eh? Montjuïc serà, doncs, durant dos dies, l'epicentre mundial del reggaeton i de l'univers Bad Bunny. Sembla que tot a punt, està tot a punt perquè comenci ja la festa. De fet, ja circulen, eh, moltes imatges a la xarxa de com llueix aquesta casita al bell mig de l'estadi Lluís Companys. Escolta'm, ara mateix per aquí.
1: El despertador dels 40. Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: Arriba la nova cançó del De Pol. L'altre dia es passava en concert per Barcelona presentant el seu primer àlbum, el seu treball de debut. I, a més, aprofitant per presentar aquesta nova, que es diu En unos años.
2: Y la lluvia me ha empapado. He dado vueltas por tu barrio y todo estaba cerrado.

Aquí estaba De Paul, la mayor que se anomena en unos años. Atenció a aquesta notícia, que farà viatjar a molts de vosaltres, a mi també, directament als anys 90. I és que el grup Aqua, els creadors d'aquest himne més que icònic de l'Eurodance, aquest Barbie Girl, han anunciat que es retiren definitivament dels escenaris. Fins ara estaven fent doncs, aquestes gires, recordant aquesta nostàlgia dels 90, doncs sembla que pleguen, eh? Després de gairebé 30 anys de trajectòria, el grup danès ha comunicat a les xarxes socials que posa punt i final a la seva etapa com a grup en directe. Un missatge sincer i emotiu que explica que Aqua ha estat una part molt important de les seves vides. En el comunicat, a més, els membres d'Aqua recorden les gires arreu del planeta, el contacte amb milions de seguidors i totes les experiències viscudes junts. Asseguren que marxen forts, units i amb l'amor per la música intacta, però senten que ara és el moment adequat per dir adéu-siau. Així que Aqua tanca un capítol clau del pop dels 90 amb molta gratitud, records inesborrables i, sobretot, moltíssima història musical.

0: Déu-n'hi-do, eh? Que bé que sona. Aquí estava Manuel Turizo posant-hi el punt que necessitàvem aquesta hora del matí amb aquest por un pendejo no se lleva, eh? Salut, mi reina. Escolta, una de les notícies que aquests dies està rondant molt per les xarxes, per tota la rumorologia que està apareixent, té a veure amb la gran reina del pop, i és que Madonna ja ha revelat el tracklist, eh? El llistat de cançons del seu nou àlbum, que es dirà Confessions 2, la seqüela directa del mític disc que publicava el 2005, anomenat Confessions on a Dance Floor. De fet, el primer tas ja va arribar força d'hora, amb I Feel So Free, el senzill que obre el disc i que deixa clar que la reina del pop torna a la pista de ball sense complexos. I per si no hi hagués prou, fa pocs dies va sorprendre tothom amb la col·laboració amb la Sabrina Carpenter, amb l'aparició inesperada al festival Coachella. Però els rumors no s'aturen aquí, eh? Després de l'estrena del remix del seu primer senzill, a I Feel So Free, a càrrec de la Peggy Gou, les especulacions s'han disparat. El motiu? Doncs que sembla que hi haurà més col·laboracions. De fet, és una de les tàctiques que fa servir la Madonna quan treballa amb gent, és començar-los a seguir a Instagram. I qui ha sigut la afortunada que ha començat a seguir la Madonna? Doncs ni més ni menys que la Kylie Minogue. A través d'Instagram, i això ha fet saltar doncs totes les alarmes. Col·laboració històrica a la vista? Doncs ja dic jo que sí. De moment, tots són rumors, però sembla que Confessions 2 arribarà el 3 de juliol en format físic, també digital, a més d'una edició de luxe, i promet ser un dels grans treballs de l'any. A més que sabem ja les obres que estarà actuant a la Copa del Món de Futbol, eh? Aquest Mundial que arriba ben aviat. Escolta'm, i parlant de Madonna i parlant del seu Confessions 2, no hi podia faltar aquesta.
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya. Amb Víctor de la Torre, als 40.
0: La seva col·laboració amb la Sabrina Carpenter. Es diu Bring Your Love. Això ho trobarem a dins d'aquest nou àlbum.

0: Els 40. Tots els èxits.
1: Encara tens son?
0: Espavila! Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre als 40.

0: Aquí estava més de la peli d'animació que va marcar el ritme del 2025 i aquesta primera part del 2026 també, perquè s'ha convertit en icònica. La peli, per cert, es diu K-Pop Demon Hunters, que l'han traduït com a les guerreres del K-Pop, eh? Són les Cancerix i això és el seu Golden, que ens acosta al punt de les 11 del matí. De seguida per aquí més èxits amb l'Adrià Soler i nosaltres hi tornarem demà per llevar-te a partir de les 6 del matí amb el Dani Moreno, el Gallo, també amb la Cristina Bosca, i l'últim tram tu i jo farem un cafetó per despertar-nos, saber què ha passat a prop de casa. Et deixo amb Maluma i el Hawaii. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica, ok?
1: Cafè o té? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda i a Catalunya.
2: Deja de mentirte.

0: i cançons en autèntics èxits amb això que es diu Gone, Gone, Gone. Una més del David Guetta, del Francesc, que ja ho sabeu, que com sempre, per quan torni la calor, estarà de nou cap a la Illa Màgica, cap a Eivissa, ja el trobarem, com sempre, actuant a les seves performances. Aquesta hora, 11 i 3 minuts del matí, què tal, com esteu?
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Avui estem aquí, als 40, al teu matí, preparats amb cançons com aquesta. Bon dia, família.

0: és artista confirmada per als 40 Clotilde Fest. Maria Jaume s'uneix a la festa que estem preparant per a les portes d'aquest estiu. Quan passin una mica els exàmens, allà hi serem, al Palau Robert de Barcelona, amb Maria Jaume, però també amb Amaduixa, eh? Aquí estava, amb això que es deia, Els teus besos. M'encanta.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Alçarem la copa amb ell, amb la Maria Jaume, als 40 Clotilde Fest. Ben aviat entrarà els disponibles. De moment, ara, aquí a la ràdio, la cançó viral del moment als 40. Són Tame Impala, juntament amb Jenny. Això s'anomena Dràcula. Segurament us ha aparegut per TikTok el tema que escoltareu ara aquí, que es diu Dràcula. Per exemple, l'altre dia van ballar junts, van passejar una mica runway el Joe Jonas i la Demi Lovato, aquesta cançó. Ens encanta, és novetat.

0: està amb Bizarrap de The Yankee. Així és com es mou el ritme aquesta hora. Dos quarts de 12 del matí. Som als 40, tots els èxits. Per cert, aquest cap de setmana hi ha moguda a Barcelona, a l'Estadi Olímpic. Ja s'han vist fotos de la casita de Bad Bunny que ja està muntada i que aquest cap de setmana passarà per la capital de Catalunya, un dels artistes del moment. El Bad Bunny, que aterrarà primer a Barcelona i després anirà cap a Madrid. Segurament molts ja teniu les ganes després de més d'un any esperant això. I d'aquesta història arriba aquí...
1: Som més nou. Els 40.
0: Olivia Rodrigo. Aquest és un dels temacles que s'amagaran dintre del nou treball de l'artista nord-americana, que també la vam tenir per la capital ara fa uns dies. Això s'anomena Drop Dead. És el retorn a la primera línia d'un dels artistes més importants del moment.

0: Els 40, tots els èxits.
1: Hola, què tal, amigos? Yo soy Faith.
0: 40. Si sona els 40, és un èxit. Els 40.

Així és com si inaugura al migdia amb una cançó que està liderant la llista dels 40. És l'èxit més popular del moment a casa nostra. La Taylor Swift amb el seu Open Light. Una de les que trobes al seu The Life of a Showgirl. Què tal, com estàs? Com va el dia? Aquí als 40, acompanyant-vos en aquest dimarts, com sempre, ara que comença a sortir el sol a algunes poblacions. A d'altres encara hi ha una mica de pluja. Els 40 són sexys. Està la cosa encara repartida una miqueta. A veure si va arreglant-se el dia a tota Catalunya i Andorra. Aquesta hora, 12:05, jo sóc Adrià Soler. Gràcies per connectar amb els 40.

0: Ara sí, el retorn dels Catarres. És nova i és que encara no ens la sabem, eh? Però estem a una escolta més de saber-la de memòria. És diumenge sense drama, és cançó de la setmana aquí als 40. Han tornat els Catarres.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: 12 i 18 del matí, com estàs? És el migdia dels 40. Ara, amb Alex Warren. Això es diu Fever Dreams.

Tot el que va passar amb los 40 bàsics amb Pau Alborán i presentat en exclusiva per al Campo, t'ho expliquem, evidentment, al nostre web. I ara, per aquí, una que diuen els rumors que podria aparèixer algun dels concerts de Bad Bunny a Barcelona. Veurem si això és veritat o què. Aquí la teniu, és Rosalía, el seu relíquia passa ara pels 40.

als 40. Els 40. Tots els èxits. Els 40.cat. Connecta amb els 40. Els 40. Tots els èxits. 40.

Déu-n'hi-do quantes alegries li ha donat aquesta cançó al Somber, aquest artista que va començar a fer música des de casa seva, una habitació, un ordinador, un bon micròfon, i aquí l'èxit s'estaria assegurat. Aquest Back to Friends és una de les cançons que li ha donat la fama global al Somber. En un moment arribarem a la una. Estem preparats amb més música, com sempre, per acompanyar-vos en aquest segon dia de la setmana encara, eh?

és una de les cançons importants de la indústria musical. Aquí està el Joe, que està conquerint les llistes de casa nostra amb aquest End of Beginning, una cançó que reconeixeu molt bé. Així engeguem aquesta nova hora als 40. Com estàs? Espero que el dia s'estigui portant bé. També a tota la gent que esteu d'exàmens, recta final, abans

0: Mira, escolta, aquesta cançó dels Banda Neon és entrar-nos ganes de festa major, eh? Moltes festes preparades arreu del país, eh? A part de les festes de maig, arribaran les festes d'estiu, i els Banda Neon, si els trobeu, aneu a veure'ls perquè us ho passarem molt bé. Això es deia Els Passos Prohibits.
1: Descobreix la música. 40.

0: Bueno, la cosa ara mateix va de festa, de festival, diria jo. Mira, tenim aquí el preparat el retorn de Madonna a la primera línia. De fet, és la segona part del seu Confessions on a Dance Floor. Aquí arriba amb Sabrina Carpenter.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Aquí estan les dues reines del moment. Això es diu Bring Your Love. És història nova, el retorn de la reina Madonna.

0: que vindran.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Gran 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: Europa Light de la Taylor Swift, que trobes en el seu últim àlbum i que està a la primera posició de la llista dels 40 durant tota aquesta setmana. Amb ella comencem, nova tarda, estem de dimarts, avui surt el sol, escoltem bona música, dia ideal per connectar-te a la ràdio musical líder i, a més, a moltes veus de divas que ens encanten. Com t'he dit, Taylor Swift, però també en res, la Madonna amb la Sabrina Carpenter, amb aquesta que, a més, durant tota la setmana també és candidata entre la llista amb aquest Bring You Love. I més veus femenines que ens encanten, com la de la Rosalia. Aquesta que segurament li has dedicat on has pensat amb aquella persona que no es va portar del tot bé amb tu. La Perla també passarà per aquí, connectarem amb el seu looks o també ballarem a ritme del David Guetta. I les veus de Teddy Swims i Tones and I amb el seu Gone, Gone, Gone. I més, com la Sia, com el Marc Seguí, com també el Saxeni, o com ara el De Paul, que està d'enhorabona perquè va entrar a la llista el dissabte i, a més, el divendres va estrenar Gira a la Sala Polo de Barcelona.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Això que trobes del músic de Sant Quirze es diu En unos años, i és que qui sap què passarà d'aquí uns anys. Esperem que la música segueixi al peu del canó i fent-te gaudir d'estones com aquesta.

0: Sé de molts que els està portant molt bons records aquest Tiroteo Remix, aquesta cançó del Marc Seguí, del Rau Alejandro i de Paul Grange, que vols saber una curiositat que potser no t'esperaves? Aquesta cançó mai va arribar a ser número 1 de la llista dels 40. De fet, no es va quedar ni a prop, perquè no va estar mai tampoc ni en el top 5. La màxima posició que va estar va ser a la número 8. Coses que passen, mai se sap això, eh? I va, que en res que arribes al Quevedo amb la seva Colúmbia, també la Rosalia amb la seva Perla, on ens anem abans a terres lleidatanes, que són el sexeni que porten tots molts anys picant pedra amb música que ens encanta, i ara arriben, des de fa ja unes setmanes, amb això que es diu Els ulls que et mirin. Va, aquí la tens.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: I es va quedar ben a gust la Rosalia quan va pensar aquesta cançó dedicada. Diu que no a una persona en concret, sinó a un cúmul de circumstàncies, a un cúmul d'exparelles, a un cúmul de perles. Allunyeu-vos de la gent així, eh? On no trobarà gent així és aquí, als 40 de la Ràdio Música Líder, perquè sempre intentem portar el bon rotllo en dies que faci sol, pluja, núvol, el que sigui, sempre fem sortir aquesta il·luminària amb cançons que s'acaben cap amunt, com per exemple per aquí l'Anna Mena amb el seu Lárgate, també passarà per aquí un que d'aquí 3 dies, i és fort això, arriba en concert a Barcelona, com és el Bad Bunny, o abans, atenció, quines dues que s'han vingut a juntar amb una cançó que és candidat a entrar aquesta setmana a la llista dels 40. Per un costat, la Madonna, per l'altra, la Sabrina Carpenter, i juntes ens porten el seu Break You Love.
1: El so més nou.

0: Ja saps qui són, t'ho han dit ells mateixos. Niki, Niki, Niki Jam amb el G Balvin i aquesta X, que ens acosta al punt de les 5 de la tarda, una cançó que segurament recordes i que segurament també has ballat moltíssim. I ara toca cantar perquè arriba un artista que ara fa unes setmanes va estar de gira, va parar per Palau Sant Jordi i és el primer dels 3 concerts que farà durant aquest 2026 a Terres Catalanes, perquè l'octubre torna amb una gira que també recupera molts dels seus èxits del seu grup anterior, com és El Canto del Loco. Saps de qui et parlo, oi? Òbviament. Dani Martín, que ara el que toca és començar de zero.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Aquesta cançó que també va ser número de la llista i que sempre em passa que cada vegada que l'escolto em transporta cap a moments, em fa posar tots els pèls de punta i em fa cantar-la ben fort. Fes-ho tu també, va.

0: Your husband is coming.
1: Una cançó que és molt complicada de cantar si és que no tens la llengua molt entrenada, perquè va molt ràpid, eh? El Where is my husband, de la Rey, que sé de molts que ho han intentat i que no se'ls surt, igual que ho fa la Rey, que és espectacular la velocitat amb què canta. Amb aquesta cançó obrim nova hora, estem de dimarts, estem a la ràdio musical líder. I en res, també per aquí, l'Olivia Rodrigo, que mira, va estar fa un parell de setmanes en concert a Barcelona, un concert pràcticament exclusiu i sorpresa, i que l'any que ve farà 4 al Palau Sant Jordi, ja els ha anunciat. I també tenim ganes que ens visiti de casa nostra novament aquesta artista que tant ho peta. També ens posarem una mica Stranger Things amb aquesta cançó del Joe, el seu End of Beginning, que també ho està petant, i òbviament no faltarà el moment per ballar i donar-ho tot. Amb el Bizarrap i Daddy Yankee i fent molt de Massivo, molt fuego en aquest dimarts, en aquests ja 29 dies del mes de maig. I moltes més, com el Dani Fernández, com l'Ed Sheeran, o com aquesta, que també ho peta molt.
2: Descobreix la música. 40. Els 40.
1: Són els Tame Impala amb Jenny i una cançó que no para de pujar per la llista. De fet, va entrar directament a la posició 30 ara fa un parell de setmanes. La setmana següent va pujar de la 30 a la 15 i el passat dissabte va passar de la 15 a la 10, amb aquesta que, a més, comparteixen amb Jenny, com és aquest Dràcula. 4 minuts a les 5 de la tarda estàs a la ràdio musical líder i la meva intenció és que avui i cada dia ho passem bé amb èxits com aquest. Apunta't, que ja veuràs que ho aconseguirem.

0: trossa cançó aquest, eh? El Perfect de l'Ed Sheeran, una cançó que també va tenir una versió amb la col·laboració de la Beyoncé, que també era fantàsticament bona. Un quart de sis estem en aquesta tarda de dimarts i toca una mica de festuqui, perquè sé que potser t'agraden els pistatxos, però que no es diuen així. Es diuen festuc i és una de les més virals del moment que ens porta el Marcos, que a més també està petant-ho tot arreu amb aquesta cançó, que es diu Festuc.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I és que aquí, com t'he dit, sempre tenim ganes de festuqui-tuqui-tuqui. Ja te la saps? Doncs va, aquí la tens.

0: I aquí cremant una miqueta aquesta tarda amb el Bizarrap i la sessió 066, que per cert, estem molt pendents a noves sessions del Bizarrap, alguna que hem de recuperar com la número 42, que serà a My Towers i que tenim moltes ganes de descobrir a veure què ens espera. Com també el que ens espera aquí en res és, mira, un que d'aquí un parell de dies, tres de fet, publica el seu nou disc, el seu nexo, com és el Nil Moliner, però recuperem una de les primeres que va publicar en solitari, com és Mi Religión. També el Sombra amb el seu Back to Friends, o ara una que va donar moltes hores blaugranes al Futbol Club Barcelona en el clàssic contra el Real Madrid.
1: El som és nou. Els 40.
0: I és que amb el seu logotip a la samarreta, el Barça es va proclamar per 29a vegada campió de Lliga. Et parlo de la Lívia Rodrigo, que a més, l'any que ve, el mes de maig, farà 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona i amb els 40 com a emissora oficial, òbviament.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: des de fa unes setmanes, concretament des del dia de Coachella, estic projectant que el Justin Bieber hagi trencat aquest coquet de tornar a tocar i que torni a sortir de gira, que també passi per Catalunya, estaria molt bé. I que vingui amb l'ordinador a ficar cançons, el que vulgui, però que vingui també a cantar cançons com, per exemple, aquest What Do You Mean, que va ser número 1 de la llista dels 40. I en res, qui arriba per aquí és l'Abraham Mateo amb l'Anna Mena, també. Els Dardos amb el rei i el príncep de la bachata, com és el Romeo Santos amb Prince Royce. O abans, anem a recordar aquesta de la Olivia Dean.
1: La primera... I número 1. Els 40.
0: I que actualment la trobes a la posició 32 de la llista dels 40. Mana i nit. Jo no sé quin home, quina dona necessites, però tinc clar quina ràdio necessites. I és aquesta, la ràdio musical líder.

dins del Palau Robert un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Barcelona, 93.9.

0: Cançó de desamor que ens porta l'Abraham Mateo amb l'Anna Mena, que ha tingut com una segona joventut, aquest Quiero Decirte. Que jo el que et vull dir és que aquí no et moguis, perquè ja està preparat el Karin Herrero, que arriba a més èxits amb la Taylor Swift, que és número 1 de la llista dels 40, amb l'Alex Warren, amb Nelly Goldin o la superestrella de l'Aitana. Tu i jo, si vols, ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 de la tarda per qualsevol cosa, @els40 o @uriguios. Vara. Hasta la UI.
1: Els 40. Uri Mora.
2: Hasta la UI.
3: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: quedes al nostre actual número de la setmana gràcies a les teves votacions. A del 40 al 1 és per la número indiscutible, que és la Taylor Swift. Number 1 de la llista per iniciar una hora junts, aquí des dels 41 siguis on vagis de Catalunya. Versades enormes de qui et parla habitualment. Des d'ara fins a les 10, Adrià Ortega. Tinc Sebastián Yatra, tinc a Juan Magán, Omar Montes o també Dani Fernández. Preparades i a punt. Hola, hola.
1: Els 40, Adrià Ortega.

Aquesta cançó la vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez a Can 40, el programa de les novetats en català, els diumenges a partir de les 6 de la tarda. És el cas d'això que s'anomena Per una cançó. És l'última de Joan Dausà, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical en aquest dimarts. Ara mateix sobrepassem mica a mica al punt de les 8. Ens acostem ja a dos quarts amb ritmes, per exemple, de Dani Fernández, també de Rosalía, Olivia Rodrigo. Però abans et poso això que es diu Dràcula. És la número 10 de la setmana, pujant a 5 amunt des de la 15 i fins a la 10. Atenció amb això que és d'escàndol amb el remix de Jenny. Escolta, perquè és brutal. Hola.

Els 40 emissora oficial del Lux Tour, on Rosalía va cantar aquesta cançó que es diu La Perla i totes les del seu repertori, que va ser brutal. Ens acostem camí de les 9 de la nit amb el més nou d'Olivia Rodrigo. És aquesta que això ocupa el número 17 de la setmana. Això es diu Drop It. Què tal, com estàs? Bona nit.

diumenge, dia 17, a Sant Boi de Llobregat van fer una nova aturada dels 40 on dur, i aquesta cançó te la vaig posar en directe perquè molts de vosaltres m'estàveu dient, escolta, posa aquesta, posa l'altra. I aquí a la ràdio no paro de posar-te la nostra fórmula musical, la cançó de Hendrix, es diu Golden, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula on descobreixes les cançons de casa i també les de més enllà. Per exemple, aquesta és la número 30 actual de la llista d'èxits. En res, no marxis, no descobreixis.

0: O sigui, som baixista a Catalunya. Gràcies! Hola!
1: Els 40, Adrià Ortega.
2: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
3: ¿400 euros?
2: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
3: ¿400 eurazos?
2: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi...
3: 400 euros, wow.
2: Sí, consulta condiciones en ing.es.
1: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

La nova cançó dels Catarres es diu Diumenge sense drama, perfecte, ideal, que de fet és una de les nostres novetats, que la vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez de Can 40 el passat diumenge a partir de les 6 de la tarda, i si ho saps, cada diumenge a les 18 hores. Les tenim totes, és el cas d'aquesta, la més nova d'Alex Gordon, es diu Fever Dream, és la 24 llista.

de Bianchi amb el Music System 066 és la onzena de la setmana. Aquí, des dels 40, en aquesta nit del 19 de maig, que estem a dimarts, amb temperatures una mica més elevades dels últims dies, i, per tant, et poso encara més música, més èxits i més ritme dolç, com, per exemple, aquesta. La cançó de Rosalía, això es diu Relíquia, des de l'àlbum Lux, és la 22 de la setmana, en puja 3 des de la 25 i la pots votar des de del 40 a l'1.

Déu-n'hi-do, la lletra d'aquesta cançó de la nostra estimada la Mena, que es diu Lárgate, no pot ser més explícita. Ella, és una de les importants també dins la nostra fórmula musical en aquest dimarts, tu i jo. Arriba de números 1, per endavant, Romeo Santos, Bombay, i també Emilia i Tini amb l'original, o, per exemple, una de les clàssiques de la nostra estimada Beyoncé. Com m'agrada a mi el Crazy Love. Què tal, com vas? Benvinguda.

0: Els números 1 del pop, pop. Els 40.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Una de les que més ens demanes des de les xarxes socials és aquesta de la nostra estimadíssima fusió entre Romeo Santos i Prince Royce. Has dit Dardos. És la 2 de la setmana del 40 a l'1. La vas escoltar també dins el nostre festival, els 41 Tour, el passat diumenge a Sant Boi de Llobregat, i els propers que farem les properes setmanes. Tota la informació la tens a través de la nostra pàgina web oficial, que és els40.cat, i també des d'Instagram, @els40, allà tens doncs els cartells i la informació de tot el que anem fent aquí a aquesta casa. Abraçades de l'Adrià Ortega, que tinguis bon final de dimarts. Adéu, adéu.
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40.
2: Hola, soy David Guetta.

0: Sí, està guapo.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.